0: Tiens, Rob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Il giornalista biarnese pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defende la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Joan Thomas. David Groclod publicò La diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libro che tutto un occitanista, anti-occitanista, ecologista, democrato, de tutto burro, ha de leggi. Un libro de tesi tutto spla argumentados e illustrados de semples des milius. Un libro pla escrit, clar, una parola su su linguistico, e spas la di un universitari in mas di un nome che sapso che dits e cusa dire. L'autu es giornalista e ha trabagliato tutto sabido sulla questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dinja que l'ensatz de 37 capítulos, David Groclod ambiais pauso las questius de la diversitat de las llengues e respon a las questius matches que totes aven ausit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una gaite critic sul biais de considerar las llengues en França o dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una pla grande finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues autres que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç sur la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contentò pas d'analitzar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a força questius que us pausats sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà far una segunda edició a cod d'un gran editu parisenc ailas. Mas dubtam pas que d'exemplari seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furo burro!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic maggio, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 609 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros sul rapporto Liberación. Dijuno decisiu e meso lo 29 de juny passat, l'Umainau Tribunal Administratiu refuset lui recurses d'associacius opausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respondió a un motiu dominant d'interès públic maggio. Lui jutge decidigueron que los beneficis esperats del projecte inclusen un temps de viatge reduc la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un tabé que cap de solució alternativa satisfacente era pas estat demostrat e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissen que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquerà que la sentència fuguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'utalier de moro sujette a diversos enquistos penalos ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilizados per l'obrat. Aquelos proceduros separados del litigi administratiu que s'arro barrat.